No hi ha res pitjor que el que podem albergar si no ens cuidem. Res més difícil de trobar que el que portem a la butxaca. Tot et sembla tan lluny i ho tens a dins teu. Només un senzill canvi en la nostra mirada i ho haurem aconseguit. No sé, com un xip.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Ràdio Pego.
2: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
3: I tu ets el més important per a nosaltres?
4: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
3: I per això t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
4: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
5: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-1000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
2: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
0: Ràdio Pego, a prop teu.

0: conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulgues.
3: Ràdio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

It used to always let me in. Do you even know you change?

0: Radio Pelo 107.8 en FM.
1: Nada,

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a un.

0: castigat. I un, dos, tres, castigat. Cara a la paret. I un, dos, tres, castigat.
1: Un xic que dibuixa la llibreta. Un gosset que porta una

0: país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.
1: ...107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: penses que he deixat de sentir per tu, no penses que t'he deixat d'estimar. I això no és un retret, no és una collita de res. Segueixo pensant en tu, em segueixes fent mal, em segueixes afectant. Jo encara estic puro penjant per tu, loco. Joder.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: divendres 9 d'octubre Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Historietes i contalles, un programa d'història diferent, sense classes magistrals. Ens trobaràs els dimarts a les 16 hores, cada 15 dies a Ràdio Pego. Historietes i contalles, de la mà d'Emi Girau. Històries curioses, anècdotes per a aprendre del passat i enfrontar els desafiaments d'avui. Disponible a la carta en el podcast de radiopego.com.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Escolte veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolte veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, me veig

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Nou 6 6 4 0 0 2 1 2, el telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
3: Què passa? No pot ser.
2: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Moment de festa, un podcast de càbiles, de creus i mitges llunes i molta música.
1: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
1: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

tornes a estar mai a Calcuta. M'agradaria avui parlar amb alguna persona que hagués estat a Calcuta, com jo, que mai no he estat a Calcuta.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

superhero. Radio Pego. Ràdio de proximitat.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pèl. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
2: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor, del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record,

il·lusiona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i et superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat.

més prestats, escrivint combinacions pròpies de paraules, perquè d'ací escollirà la vida. Hauràs d'obrir camí enmig del bosc espès i fosc, i la vida passa, i tant.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant de l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'últim aquelarre de la gossa sorda.

donar impuls a l'esperança mitjançant melodies que ressonen. Ressonen per remoure emocions i despertar la vida. Agafem-nos de la mà i deixem la ciutat. Ens queden motius per continuar. Junts trobarem la manera d'esventar el vent i riure de nou.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Young Money...

Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i estic

Zumba, a tu María, Zumba.

Right about now, the funk soul

limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baix al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit